0: A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
1: Buscando el plan perfecto para tus momentos en Menorca, lo tenemos para ti. Cada día a partir de las 11:30 horas abrimos Cova d'en Xoroi. Disfruta de las mejores vistas de la isla y de las sesiones de música en vivo tras la puesta de sol. Únete a la diversión. Más información en nuestras redes y en covadenxoroi.com.
2: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost, protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té va des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
3: 53è Festival de Música de Maó. Nits de música als Jardins d'Espanya. Mat Drama. Dramma, bizzarria e grazia. Per quarteto. Amb el reconegut quartet de corda Aline de Quartet. Dimecres, dia 12 d'agost, al claustre del Museu de Menorca, a les 9 del vespre. Entrades a ticketib.com i una hora abans a taquilla. Joventuts Musicals de Maó. Sense música, no hi ha vida.
4: A Menorca hi ha coses que no es veuen a simple vista, però es noten, es viuen. Quan recuperem habitatges pels residents, els pobles continuen tenint vida tot l'any. Els joves hi poden quedar, les famílies hi poden créixer. Per això fem feina contra l'oferta turística il·legal. Reforcem la inspecció i comptem amb la col·laboració de tothom. Consell Insular de Menorca. Finançat amb el Fons de l'Impost de Turisme Sostenible.
5: Y este lunes, a las 2:10 en Hoy por Hoy Menorca, conoce con nosotros los servicios de la Red Asistencial Juaneda en Menorca. Juaneda cuida de ti.

0: Tertúlies d'estiu a la fresca es Mercadal. Esperanza en Espanya. Amb Cayetana Álvarez de Toledo, portaveu adjunta del Grup Parlamentari Popular al Congrés de Diputats i portaveu de la plataforma ciutadana Libres e Iguales. Presenta Tobal Pons, regidor de l'Ajuntament. Dimarts, 11 d'agost, a les 20 hores, a la placeta de l'Església. Ajuntament de Mercadal.
1: El bàdminton és més que un esport, és una passió per a totes les edats. Comencem la nova temporada el 15 de setembre al pavelló Fei Mare de Déu del Carme. Mini bàdminton escolars adults, amb entrenadors qualificats. Prepara't per descobrir un esport que t'enganxarà des del primer volant. Vine a provar la primera sessió, és gratuïta. Informa't a cbmo.net o truca al 609-502-267. Club Bàdminton Mo. Juga, millora, xala.
2: Cadena Ser, el poder de la conversación.

0: hoy.
1: Cinquanta-tresè Festival de Música de Maó. Nits de música als Jardins d'Espanya. Mat Drama. Dramma, bizzarria e grazia. Per quarteto. Amb el reconegut quartet de corda Aline de Quartet. Dimecres, dia 12 d'agost, al claustre del Museu de Menorca, a les 9 del vespre. Entrades a ticketib.com i una hora abans a taquilla. Joventuts musicals de Maó. Sense música, no hi ha vida. Menorca és reserva de biosfera i cada gota d'aigua compta. Tanca l'aixeta mentre t'ensabones. Dutxa't en lloc de banyar-te. Omple al màxim la rentadora o el rentavaixelles. Evita els recs innecessaris, perquè l'aigua que estalvies avui és la que tindrem demà. Estalvia aigua. Cada gota compta. Cada gest suma. Consell Insular de Menorca.
2: Cadena Ser. El poder de la conversación.